Atractiu, atractiva. Atractiu, atractiva. Atractiu, atractiva. Obeir. Atractiu, atractiva.